0: Hoy en Apeudo Bancal vamos a hablar de animales, pero sobre todo vamos a hablar de territorio, porque durante siglos el monte no fue un espacio separado de la actividad humana. Había agricultores, pastores, rebaños, y ese ir y venir contribuía a mantener limpio el paisaje. Muchas de aquellas actividades desaparecieron, pero el monte fue acumulando vegetación año tras año, década tras década, y ahora, curiosamente, estamos volviendo la mirada hacia alguna de esas prácticas para enfrentarnos a uno de los grandes problemas de nuestro territorio, los incendios forestales. Y tenemos dos ejemplos muy cerca. En Sabia, las cabras y las ovejas están trabajando en la plana, y en el entorno del Mongo también están haciendo la misma labor. En Gata de Gorgos son las vacas las que se han incorporado a esta particular brigada de prevención de incendios. Nos surge una pregunta, como siempre. ¿Estamos recuperando una práctica tradicional porque hemos descubierto que también puede ser una herramienta de futuro? Hoy lo hablamos, como cada semana, con el técnico medioambiental de la Salsa Agrícola, Agustí Espí. Agustí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, durante mucho tiempo hablar de ganado en el monte era hablar de una imagen absolutamente cotidiana. Después prácticamente podríamos decir que desapareció. Y ahora parece que estamos intentando recuperarla. ¿Por qué vuelve a hablarse de ganadería extensiva y como herramienta para gestionar nuestros montes?
1: Esto torna a hablar de ramadería así en la comarca de la Marina Alta y en general en tots els llocs pràcticament, no? Perquè s'ha vist que realment és una eina eficient, és una eina que és relativament barata i que, en definitiva, pues, bueno, és una forma molt natural de gestionar els nostres boscos, els nostres parcel·les rústiques, i que al mateix temps, pues, també causa i agrada a la societat. És a dir, a qui no li agrada que vagin els animals a pastar, no? Entonces, en aquest context, realment hi ha moltíssima voluntat perquè els animals vagin a pastar a les nostres muntanyes, però la complexitat a voltes posa les coses difícils.
0: Agustí, la clave està en què dejamos de hacer cuando desaparecieron muchos de aquellos rebaños.
1: Què deixaren de fer? Pues que les muntanyes... Això, no m'agrada utilitzar aquesta terminologia, no? L'utilitza molta gent, diu que les muntanyes estan brutes. No, no estan brutes. Les muntanyes el que tenen és que s'han deixat de gestionar, no? Hem passat d'haver moltíssims ramats a no haver-los, i això ha fet que ha creat una moltíssima vegetació, ha crescut, i per tant tenen molta capacitat de combustionar en cas d'incendis, no? Però les muntanyes no estan brutes, no? Què és el que ha passat? Que hem passat de tindre una ramaderia extensiva molt àmplia en la que la gent, pues, és, ja no era només per autoconsum, sinó que inclús la gent, pues, comercialitzava amb la carn que produïen, a tindre explotacions que realment són, ja han deixat de ser extensives, han passat a ser intensives, no? Els animals viuen en corrals tancats pràcticament i se'ls dona de menjar cereals. Aquest canvi ha produït que les masses forestals creixin salvatgement i, per tant, tenim un problema de gestió en els nostres paisatges, i n'hi ha actualment una massa forestal molt àmplia, amb una massa que pot combustionar y es un perill para la sociedad.
0: Hoy vamos a hablar de vacas y ovejas. Tenemos un ejemplo que conocemos muy bien, muy cercano, en Sabia, en la plana y en el entorno del Mongo, donde se ha apostado por el pastoreo controlado con ovejas y cabras para reducir la vegetación. ¿Cómo funciona exactamente este proyecto? ¿Dónde pastan los animales?
1: Ahora, n'hi ha varios proyectos así a la Marina Alta, ¿vale? Anem a parlar des que jo estic gestionant, ¿no? Pero n'hi ha més. N'hi ha en la Marjal de Pego, n'hi ha un altre, en el Verger també s'està duent a terme un altre, i n'hi ha moltes explotacions per ahí inclús que també fan aquest tipus de gestió, ¿no? Altres pobles, ajuntaments i inclús des de l'àmbit privat. Però bueno, jo particularment és que estic duent a terme, és el que portem a la plana de Xàbia, que està sent un projecte molt, molt xulo, molt ambiciós, perquè estem parlant que és el parc natural del Mongó, els quals també ens han posat moltes facilitats per a que allà estiguin bastant els animals. I en definitiva és una zona idíl·lica. Dic idíl·lica perquè els animals viuen en primera línia de costa, no? I anar allí i veure els animals que estan pastant i gestionant la muntanya és molt bonic. A part que també, pues, bueno, la plana de Xàbia és una zona que també està relativament urbanitzada, n'hi ha algunes cases allí, tots ja ho sabem, i és molt important, és vital que aquesta massa forestal estigui controlada, que no se m'ho vagi de les mans, perquè en cas d'haver un incendi, ja que recalcar això també, que les cabres pues, fan la seva faena, però no tenen per què evitar un incendi, sinó que en cas d'haver un incendi no siga tan virulent com podria esperar, i així que els bombers puguen actuar amb major... tinguem més temps i puguem actuar amb major facilitats per abordar un incendi. Uh-huh. Dime tu, Julio.
2: ¿Tenemos resultados ya de observación de lo que estamos viendo después de estos meses pastoreando por allí?
1: Sí, es veuen ja xicotets resultats, sobretot en les zones més pròximes al corral, no? Perquè a veure, la zona de pasturatge és prou àmplia. També recalcar que s'ha hagut una primavera prou bona, això està bé, no? Primavera bona en quant a que ha plogut i, per tant, la vegetació ha crescut. Per tant, pues bueno, també recalcar que en aquest estiu no han estat els animals, tant en juliol com en agost, els animals els retirem principalment per risc i per altra banda perquè fa molta calor i n'hi ha molt de turisme en aquesta zona i no és convenient... Hi ha molt de turisme, hi ha molta gent que porta els gossos sols i tal, no és convenient, és una preocupació que tenim i vam parlar amb l'Ajuntament de Xàbia i vam considerar que era millor retirar els animals en juliol i agost per evitar conflictes amb altres persones, amb els gossos i tot això, no? És una zona molt turistificada. Bueno, tornant al lío. Sí, és una zona en la que pues, sí que s'està notant, però que ha plogut molt i ha crescut la vegetació. I si tu vas directament allí, les zones colindars de la zona del corral es veuen perfectament que estan molt netes.
2: Cuando uno piensa en limpiar una zona forestal, lo primero que se imagina son cuadrillas con motosierras, desbrozadoras. Sin embargo, aquí tenemos animales haciendo parte de ese trabajo y además con cabras que tienen fama bien conocida por todos de que llega prácticamente donde no llega nadie. ¿Qué tiene una cabra que la convierte en una buena herramienta de gestión forestal?
1: Té la funció de que és un animal molt rústic. La cabra és prou més rústica que l'ovella, és a dir, pot enfilar-se, com bé has dit tu, per les muntanyes i per tant, també pues, ells tenen diversos estómacs, són capaços d'estar rumiant i menjant pràcticament tot el temps que estiguen soltes. Només quan descansen és quan potser pues, deixen de menjar, però pràcticament es passen tot el dia menjant. I com tu ben bé has dit, és un matís important perquè aquí la Plana de Xàbia, recordar també, n'hi ha que recalcar, que és una zona on hi ha molts endemismes i de fet el Parc Natural mos va zonificar algunes zones per a que no anaren els animals, com són les zones de barrancs, on ells també estan fent algunes repoblacions en plantes endèmiques, que no passa res perquè té molt sobre allò per tots els costats, no? Però n'hi ha que anar en compte perquè aquestes cabres, si les deixes lliures per ahir, serien capaços de clavar-se des dels barrancs i menjar-se qualsevol cosa.
2: Si en Xàbia i la zona del Montgó estan con cabres i ovejas, en Gata han canviat les cabres i les ovejas por vacas, a unos cuantos kilómetros nada más, porque Cata de Gorgos ha iniciado otra experiencia interesante. El ganado bovino está pastando en zonas como el Tosal del Moro, Serrillals, incluso con sistemas GPS para controlar mejor sus movimientos. ¿En qué consiste el proyecto de Gata y por qué allí se ha apostado por las vacas?
1: Mira, anem a compararlos. Així que la gent també conega realment el tipus de ganaderia que estem tenint a la comarca de Marina Alta perquè s'està tecnificant, no? Però al final fan falta les dos, no? Les cabres en Xàbia va el pastor tots els dies i les solta i les acompanya juntant el gos. És una activitat molt bonica de vore i van a pastar tots junts. Val? Acompanyats. Els animals estan acompanyats. En Gata de Gorgos és diferent. En Gata de Gorgos els pastors van a la matinada i a la vesprà per a veure que els animals estan bé, però ells tenen un GPS i aquest GPS les tenen localitzades. Aquest GPS el que el fa també inclús és una zona delimitada, tu pots delimitar una zona que en cas de que l'animal isca d'aquesta zona, el primer que fa el GPS, aquest aparell, és pitar. Pita, i si l'animal segueix evitant deixar entrant o eixint de la zona que tindria que pastar, li acaba pegant una xicoteta descàrrega. Que ningú es preocupe, perquè és una descàrrega molt mínima, els propis pastors l'han sentida i no passa res, i entonces l'animal s'assusta i retrocedeix. Però clar, en un principi pita. Ja elles, quan ja relacionen el pitit, ja saben que s'aparen i retrocedeixen. Aleshores, són dos sistemes totalment diferenciats, que ens estan ajudant molt a la gestió de les nostres muntanyes, perquè en Gata de Gorgos pues, van veure que perfectament els animals podien estar sols, no feia falta pràcticament ni un corral, perquè n'hi ha zones d'ombria i n'hi ha pinars molt, molt denses on els animals es poden refugiar, i estem parlant de vaques que cal recalcar també que són animals molt rústics que perfectament poden aguantar dies de pluja i no tenen ningun problema, no? I hem decidit fer-ho així allà en Gata, que també està sent un atractiu molt, molt bonic. La gent pot estar per ahí fent senderisme i trobar-te les vaques per les sendes pastant i menjant perfectament per ahí per la muntanya.
2: Fíjate, aquí aparece una combinación curiosa porque estamos recuperando una actividad ancestral como el pastoreo, pero lo estamos acompañando con tecnología del siglo XXI. En Gata utilizan sistemas de geolocalización para esa gestión del ganado. ¿Cómo se controla este ganado con GPS? ¿Hasta qué punto la tecnología de hoy permite llevar el ganado a determinadas zonas forestales sin necesidad de tener que recurrir a los cerramientos tradicionales?
1: Esta tecnología está siendo muy puntera y es extremadamente sencilla y facilita mucho la faena del ramader, ¿no? Ells tenen una aplicació mòbil no diferent a qualsevol altra aplicació que puguis tu tenir en el teu mòbil com Google Maps o qualsevol cosa d'estes. Va per satèl·lit, l'aparell es carrega per una xicoteta placa solar. En cas de que, imaginem-nos que durant diversos dies està fent núvol i es descarregarà, pues bueno, ells poden anar allí, li el canvien, el porten a carregar, el carreguen completament i ja tenen energia per a diversos dies més, no? Però, a part, tenen l'energia solar que quan li pega el sol a l'aparell, pues bueno, també carrega un poc i així es manté durant més temps, més dies, el GPS. I realment és molt senzill. Ells agarren i diuen, delimiten la zona en un dit, en el propi dit poden dir, pues bueno, que vaig d'esta zona a esta, la zona que tenen que pastar, i ja està. I així, d'esta forma, també les poden anar manejant, no? Perquè ara pues, estan passant en una zona, després les passarem a una altra i progressivament van rodant per a que vagin netejant diferents parcel·les de Gata.
2: Hablamos muchas veces de las llamadas cabra bombero, o en este caso incluso vaca bombero, una expresión que muy gráfica, ¿no? Cualquier niño se la dice si te imagina, te dibuja rápidamente un animal con su casco de bombero. Hay que decir, los animales no apagan el incendio, trabajan mucho antes de que aparezca. ¿Qué ocurre en un monte que ha sido pastoreado cuando llega un incendio? ¿Hasta qué punto reducir la biomasa y crear esas discontinuidades en la vegetación pueden facilitar el trabajo de los servicios de extinción?
1: És vital, perquè si tu passes per una zona on ha estat pasturat, es nota perfectament que realment ja no només que els animals mengen la herba i van reduint combustible que pugui haver en la zona boscosa, sinó que també l'aixafen, van trepitjant el bosc i també fan que eviten que creixi molta herba, no? Això ajuda moltíssim a que en cas d'incendi potser els focs són més aeris, vull dir que són més aeris, passen de copa a copa dels arbres, però potser per la part baixa, al no haver tanta vegetació, no avança tan ràpidament l'incendi. Fa que no sigui tan virulent. I si a més arribem a pastar zones on no hi ha arbres, que s'ha eliminat moltíssima massa vegetal, es nota perfectament com un incendi no és capaç d'avançar tan ràpidament. I és que està superdemostrat, no és algo que mos inventem. S'ha vist, s'ha demostrat, s'ha estudiat, i allí on hi ha ramats d'animals, hi ha que dir que nosaltres, així a la Marina Alta, de moment els nostres ramats són xicotets, eh? És a dir, no podem fer una gestió forestal tan àmplia com a lo millor podríem fer en zones com Castella-La Manxa, no? Que hi ha ramats de 3.000, i 4.000 i 6.000 animals, no? Nosaltres estem de moment en fases pilot, que són, pues, bueno, a la Plana de Xàbia tenim 200-250 animals, i de moment en Gata de Gorgos ara en tenim 15. Però si tot va bé, que jo estic convençut de que sí, i les administracions i la societat estan totalment d'acord en este tipus de projectes, jo crec que això anirà ampliant-se i cada vegada seran més animals que tinguem en els nostres boscos.
2: Però tampoc podem pensar que tot vale, que basta con soltar animals en qualsevol espai natural. En llocs com el Montgó hay que tenir en cuenta que existen especies protegides, microreserves de flora,
0: y zonas especialmente sensibles. ¿Cómo se determina dónde pueden pastar y dónde no? ¿Puede una carga ganadera excesiva acabar provocando justamente el efecto contrario en el ecosistema?
1: Ja tindrien que tindre... Mira, vaig a posar un exemple. En el passat sí que inclús els ramaders discutien per pastar per diferents parcel·les. És a dir, es barallaven per poder pastar per les zones del Montgó o algunes zones privades. I tal. És a dir, i ahí sí que podien veure que l'eliminació de vegetació era molt, molt, molt àmplia, molt gran, no? Però els animals també són a voltes són molt... A ells els agraden certes plantes i, per tant, seleccionen aquelles que més els agrada. És a dir, no perquè estiguin els animals anem a veure la muntanya totalment pelada, no? Si, això també pot ser un problema, perquè quan els agrada una planta, pues, bueno, es capfiquen en ella i són capaços d'inclús exterminar-la, no? Però no és un problema que nosaltres tinguem a la Marina Alta i estem molt lluny de que això passi, no? Perquè tenim ramats molt xicotets, com estic dient, i el seu seria que anara a molt més, no?
0: Aparece otra cuestión interesante, Agustí, si te parece. El ganadero produce alimentos, pero cuando su rebaño mantiene limpio el monte, también está realizando un servicio ambiental que nos beneficia a todos. De hecho, la Generalitat contempla ayudas específicas para utilizar ganado ovino, caprino, bovino o equino en zonas estratégicas de prevención de incendios. ¿Podemos decir que estamos empezando a reconocer económicamente esa función ambiental del ganadero? ¿Deberíamos pagar no solamente por lo que produce, sino también por el trabajo que realiza conservando el territorio?
1: Correcte, sí, i així n'està siguent. Si no, en molts casos, pues, aquells ramaders que realment volen dedicar-se a la gestió forestal, no única i exclusivament a la producció càrnica, poden fer-ho perfectament. I és que n'hi ha moltíssimes subvencions i en molts casos, malauradament, es queden desertes perquè ens està faltant un pastor que realment vull anar a pastar en les zones forestals. Què vull dir en això? Hi ha pastors que ells tenen el seu corral, estan còmodes ahir i no volen manejar els seus animals. Ells utilitzen els seus animals, després es venen a un cebador, els venen per la indústria càrnica, i n'hi ha altres ramaders que sí, que utilitzen també els seus animals únic i exclusivament per a pastar, que també poden vendre els seus animals, els seus animals també a un cebador, no? per a la indústria càrnica, però que estan més centrats en el pasturatge. I és perquè actualment hi ha moltes subvencions, però com estic dient, està conselleria, estan Diputació d'Alacant i estan els ajuntaments implicats i posen diners de les administracions perquè així no siga, perquè estem veient gent que realment és un guanyar-guanyar per a totes les parts. Nosaltres millorem els nostres boscos, millorem el nostre paisatge, això contribueix a que també tinguem un turisme de major qualitat i contribuint també a mantindre una faena que és autòctona d'ací, que ha sigut de tota la vida, i diversificar un poc més les faenes que tenim ací a la Marina Alta, que no siga tot no únicament turisme.
0: Fíjate, llegamos ahora, podemos decir que la parte quizá menos romántica, hablar de prevención de incendios, biodiversidad, paisaje, pero detrás tiene que existir una explotación ganadero que pueda vivir de su trabajo en una comarca como la nuestra, que sabemos que tenemos problemas conocidos, costes, burocracia, falta de infraestructuras, dificultad para comercializar el producto y ausencia de ese matadero próximo. ¿Cuál dirías que hoy son los principales obstáculos para que una persona pueda vivir de la ganadería extensiva en la Marina Alta? ¿Es viable mantener los rebaños?
1: Sí, totalmente. És totalment viable mantindre avui els ramats de lo que tu vulguis. I és que realment el principal problema que tenim així és que ens faltaria un escorxador. Estaria molt bé tenir un escorxador així a prop perquè no tinguin que anar els animals tan lluny, no? Però si és que... Jo estic veient-ho, i quin és el problema principal que tenim? Per què la gent no es dedica al camp, a la ramaderia, si jo, des del meu punt de vista, crec que s'estan guanyant la vida prou bé, els ramaders? Perquè n'hi ha una desconnexió total. Què vull dir en això? A lo millor jo vull ser policia, vull ser obrer, o vull ser cambrer, i vull cobrir-me un bar, tal... Els joves són capaços de veure aquestes faenes de prop, no? Però avui en dia la gent jove no és capaç de veure el sector de la ramaderia en acció. I nosaltres, per exemple, des de la xarxa agrícola, moltes voltes portem als xicons i a les xicones dels escolars a que veguen l'activitat i diuen, ostres, que xula, com m'agradaria viure de... m'agradaria ser ramader i tindre el meu ramat i tal... Clar que sí, sí que és una faena bonica i que actualment és rentable. El que passa és que com inicia un jove l'activitat si no la coneix, si no l'ha tocat i no l'ha palpat, perquè avui dia tenim una desconnexió total de com està el sector agrari a la comarca de Marina Alta i en general en tot el món. I tot, per tant, el que necessitem és reconnectar a la gent en el sector de la ramaderia, que veuen que realment es poden guanyar la vida en això i que així també vulguin dedicar-se a fer aquesta feina, perquè realment no estan tenint ningú problema econòmic els ramaders. Sempre ploren, com tot el món plora sempre perquè vol millors condicions, vol més agradaria que les administracions ajudaren més, que no tinguin tanta burocràcia, és cert, i hi ha coses que no són fàcils, però realment no tenen ningú problema per eixir endavant els ramaders.
2: Agustí, hoy hemos hablado de cabras, de vacas, de incendios, de ganadería, pero en el fondo creo que hemos vuelto a hablar de algo que aparece muchas veces en Apeo de Bancal, de nuestra relación con la tierra. Quizá durante años pensamos que cuidar el territorio significaba simplemente dejarlo tranquilo y estamos descubriendo que un paisaje también necesita personas que lo trabajen, animales que lo recorran y conocimientos que pasen de una generación a otra. Porque cuando desaparece el último pastor de un camino, no desaparece solamente un oficio, desaparece una manera de conocer ese monte, de saber dónde está el agua, cuándo cambia el tiempo, qué planta crece en cada rincón o por dónde avanzaría un fuego. Y quizás esas cabras que hoy vemos otra vez en la plana de Sabia o esas vacas que recorren las montañas de Gata nos están recordando algo muy sencillo, que para proteger el futuro de nuestra tierra a veces también hay que recuperar una parte de nuestro pasado. Agustí Espí, como siempre, gracias por ayudarnos a mirar nuestro territorio de otra manera y nos volvemos a ver, a caminar tú y yo a Pedro Bancal.
1: Claro que sí, Julio. Adeu.
3: Atención, porque el verano se acaba, pero llegan las super rebajas de fin de verano.
4: Es el momento de conseguir tus joyas y relojes favoritos a precios increíbles.
3: Grandes oportunidades, descuentos especiales y unidades limitadas. No lo dejes para mañana.
4: Entra en Montenegro Joyeros y aprovecha las super rebajas de fin de verano. Montenegro Joyeros, en el corazón de Denia. El valor de la experiencia, ahora a un precio irresistible.
5: Compro Oro. Compraventa de todo tipo de joyas y artículos de oro y plata. Sin importar el estado, sin intermediarios, sin letra pequeña. Compro Oro. Compramos al mejor y más alto precio.
6: En Denia, Paseo del Saladar 112, en Javia Pueblo, calle Bolaire 4 y en Calpe, Avenida Ipach 10.
5: La oportunidad más brillante a tu alcance. Convierte el oro que no necesitas en euros. Compro Oro, la cadena líder en la Marina Alta.
7: Denia y Comarca, prepárate. El sábado 3 de octubre en Marina El Portet sube la marea del deporte. A las 10 empezamos con la primera clase de spinning y a continuación tu clase explosiva de zumba. Pedalea, baila y supera tus límites frente al mar. Evento gratuito, plazas limitadas. Apúntate el mismo día en el mismo puerto, pero date prisa. Agua y fruta para todos los participantes. Marina El Portet, Mall de la Panza, Denia. A un paseo de ti, parking gratuito. Toda la vida regateando tú con las compañías. ¿Y si fuera al revés? En Subprice subes una foto de tu factura de luz, gas o teléfono y son las compañías las que pujan por ti. Sin llamadas, sin dar tu nombre, sin compromiso. Tú solo miras las ofertas si eliges o no. Es gratis, es tu factura. Que se peleen por ella. Subprice.es. Sube tu factura y que pujen.
8: Hola, soy Dani Saldaña, CEO de Promarina. En nuestra inmobiliaria no compras una casa, comienzas una nueva etapa y te acompañaremos en todo momento.
9: ¿Tienes una vivienda y quieres venderla? En Promarina te ofrecemos valoración personalizada, asesoramiento experto y la máxima visibilidad para tu propiedad. Especialistas en segunda mano de alto standing. Y ahora también como promotora estrenamos nueva promoción en el centro de Denia.
10: ¿Eres de los que siempre van con España? ¡Pues atento! ¡Vuelven los días Ebro a Moy Motor! Del 10 al 21 de septiembre, precios especiales en toda la gama Ebro. Y además, compra tu Ebro y llévate regalos exclusivos de la selección española. ¡Sí, sí, has escuchado bien! Del 10 al 21 de septiembre en Ebro, Moy Motor, Gandía, Denia y Xàtiva. ¡No lo dejes escapar!
11: ¿Placas solares? Genial, pero yo no puedo. ¿Vivo en un piso?
10: ¿En un piso? Perfecto. ¿Sabes que con SolarMat puedes tenerlas igual? Por solo 1.950 euros te las instalan y con 10 años de garantía y mantenimiento.
11: ¿Y qué pasa con la comunidad de vecinos?
10: Para la comunidad es incluso mejor. SolarMat les regala las placas solares para las zonas comunes.
11: Voy a informarme ahora mismo.
10: Entra en solarmat.com o llámales. Con SolarMat ganáis todos.
12: Láser, el sonido de la vida. Radio Denia 91.3.

0: Eres una empresa o formes part del sector turístic de la Marina Alta? Arriba la tercera edició de la Mostra de Projectes Turístics de Pacte Macreama, una iniciativa de Passaport Marina Alta amb la col·laboració de l'Ajuntament dels Poblets i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Este 17 de setembre, als Poblets, vine a descobrir persianes amb art. Explora noves oportunitats per incorporar aquest projecte a la teua oferta i connecta amb altres empreses turístiques de la comarca. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació en Creama al 966-426012. Labora, Generalitat Valenciana. Así, ara.
1: En 19 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Antes también avanzaremos noticias de nuestro Hora 14 Denia Marina Alta aquí en Radio Denia, en la SER. Antes, por ejemplo, esta canción dedicada a aquellas personas sin hogar hace unos cuantos años por parte de Phil Collins y Sting, Another Day in Paradise.